0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, estamos en pleno Puente del Pilar, así que lo que toca ahora es repasar la situación de la red de transportes. Renfe ha programado 1.120.000 plazas para este puente, la mayoría, más de 400.000, en alta velocidad y larga distancia. En la estación de Atocha de Madrid está Miki Camino. ¿Cómo están por ahí las cosas?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues durante este fin de semana largo hay programados más de 4.200 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, como decías, solo en Atocha. Hoy está previsto que salgan más de 200 trenes y aquí hasta a esta hora no se registran incidencias, completa normalidad, con viajeros que buscan múltiples destinos.
3: A Zaragoza al Pilar
4: referimos el tren al coche porque llegamos antes y es mucho más cómodo.
5: Sevilla, despedida de solteraza.
2: Precisamente la estación de Zaragoza es una de las que va a vivir más actividad durante este puente debido a las fiestas del Pilar, con 257 trenes programados.
0: Gracias, Miki. Y en las carreteras se esperan 5.700.000 desplazamientos según la DGT. Unos movimientos que esta vez se harán con los combustibles ligeramente más baratos que hace un mes por el descuento de 20 céntimos el litro que el gobierno reactivó en octubre. En una gasolinera de la Comunidad de Madrid se encuentra Rosana Cuervo. Buenos días.
6: Buenos días. Sí, en esta gasolinera en la que me encuentro, el diésel está a 1,99 euros el litro y la gasolina a 1,81. Precios que cambian de una gasolinera a otra. Los combustibles descienden casi un 5% este Puente del Pilar después de 13 semanas de subidas. Aún así, llenar el depósito sigue siendo más caro que hace un año y los conductores con los que hemos hablado lo notan.
7: Están imposibles los precios. Tenemos que ir siempre a las gasolineras, están low cost, para poder llenar el depósito, porque si no se nos hace inviable.
8: Siempre está muy cara, ahora ha bajado de 2, pero la verdad que se sigue notando que está muy, muy cara.
6: A esta hora ya vemos más tráfico. La DGT prevé circulación intensa hasta la 1 del mediodía.
0: Y en clave política, con las Cortes ya disueltas, toca hacer balance de esta legislatura, Daniel González.
9: Sí, lo hace el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López. Habla hoy en Parlamento, en Radio 5, de una legislatura fructífera a pesar de la precariedad de las mayorías.
10: Hemos conseguido aprobar 79 leyes y decretos que han mejorado las condiciones de vida de la ciudadanía española, que han aumentado nuestros derechos, nuestras libertades.
9: Admite, eso sí, que la legislatura ha sido bronca y que la relación con Junts ha tenido sus más y sus menos, hasta encallar con el tema de la vivienda.
10: Con el concurso de Junts hemos ido sacando buena parte de estos decretos y leyes de las que comentaba al principio, y es aquí, en materia de vivienda, donde más conflicto hemos tenido. Y nosotros nos hemos quejado un poco de todos, porque lo que hemos hecho ha sido hablar con todas las formaciones políticas, establecer negociaciones y buscar acuerdos.
9: Respecto a que sea la Diputación Permanente la que convalide los reales decretos sobre vivienda, defiende.
10: Hay precedentes de que la Diputación Permanente haya aprobado decretos. Y yo, por último, tendré que decir que con un mecanismo que, como vemos, es legal y es legítimo, porque así lo ha sido durante toda esta legislatura y en otras legislaturas, si con este mecanismo podemos evitar desahucios, bienvenido sea.
9: Y recuerda a Pachi López, la Diputación Permanente ha sido la misma durante toda la legislatura sin que eso haya provocado, como ahora dice, las críticas de la oposición.
0: Y Esquerra Republicana y Bildu han comunicado hoy que irán de nuevo en coalición al Senado de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Las dos formaciones han enviado un comunicado explicando esta decisión de repetir coalición para la Cámara Alta como una herramienta para defender los derechos nacionales de País Vasco y Cataluña, dicen, y hacer frente al bloque reaccionario. Del exterior, Donald Trump y Vladimir Putin han acordado la liberación inmediata de 300.000 toneladas de combustible diésel ruso en los mercados mundiales. Tanto Washington como Moscú se han felicitado por la noticia. Javier Jiménez.
11: Dice el presidente estadounidense que es una medida beneficiosa para su país y el mundo entero, ya que el precio del combustible asegurado bajará drásticamente. Es una acción por la que da las gracias a su homólogo ruso. Se espera ingresen otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1 millón a continuación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que esto solo alargará una guerra, dice, que tiene que acabar.
0: Gracias, Javier. Esto es todo por nuestra parte. Siguen informados en esta sintonía y siempre, ya lo saben, en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
12: Bon dia. Les mobilitzacions per un habitatge digne continuen omplint els carrers de Barcelona. Un homenatge a la Mari Carmen i també a l'Olga, dos noms propis que han posat cara a una crisi que ha picat a moltes portes.
13: Volem el que és nostre! Aigua, llum i sostre!
12: Milers de persones van clamar aquest divendres a la tarda per allò que és nostre, aigua, llum i sostre. El desnonament de la Mari Carmen el passat 23 de setembre a Madrid s'ha acabat convertint en el detonant de l'avançament electoral. Comicis el 29N, el 29 de novembre. Els partits que ja tenen els deures fets han publicat els seus caps de llista. La CUP decideix aquest dissabte si s'hi presenta i Esquerra Republicana diumenge si Gabriel Rufián serà el candidat. Tot plegat en un cap de setmana llarg. Al Pont del Pilar ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona la meitat dels vehicles previstos, uns 280.000. S'espera un matí amb retencions en algunes vies principals de la xarxa viària. El temps acompanyarà a Emen Noelia García. Bon dia.
14: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Una situació que continuarà també diumenge i dilluns festiu. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al vespre es formaran núvols baixos a la Vall d'Aran. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable als Pirineus. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. Durant aquest matí, mestral moderat a Tarragona. Perdrà intensitat durant la tarda i a la resta del territori vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
12: Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. Sota aquest lema, milers de persones es van manifestar aquest divendres pels carrers de la capital catalana. 15.000 segons els organitzadors i 3.000 segons Guàrdia Urbana. Una mobilització d'homenatge i també de preparació per anar a una vaga general. Toni Conde.
15: A la plaça Universitat, on ha començat la protesta, els sindicats han homenatjat l'Olga, la Mari Carmen i altres víctimes dels desnonaments amb un minut de silenci il·luminat per les llanternes dels mòbils. A la Universitat de Barcelona han obert el que han anomenat Casa de la Vaga, un espai al porxo del rectorat que serà un punt de trobada i activitats dels sindicats. La manifestació ha marxat fins a Via Laietana, on les portaveus sindicals han reivindicat la vaga com l'eina per aconseguir els seus objectius. Han assenyalat els rendistes i fons, els partits de dreta i el govern progressista com a responsables. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
16: Tenim 33 dies per organitzar una vaga general, que el que ha d'assegurar és que això mai més torni a passar. I, per tant, una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives.
15: La protesta ha acabat amb parlaments davant la seu de Foment del Treball a Via Laietana.
12: El desnonament de la Mari Carmen el passat 23 de setembre a Madrid va encendre la guspira de la mobilització ciutadana, acampades, manifestacions i ara una vaga general. Va ser també el detonant d'aquest avançament electoral, uns comicis que se celebraran el proper 29 de novembre. La CUP reunida aquest matí decidirà si s'hi presenta o no, si serà Esquerra Republicana, però la incògnita és conèixer els caps de llista i si la formació necessitarà unes primàries. El focus posat en Gabriel Rufián, si es mantindrà fidel als republicans o formarà part del Front Ampli, el Front Unitari d'Esquerres. La decisió de Rufián es coneixerà demà al vespre. Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. En un acte previ a aquesta jornada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per no donar resposta exclusivament sanitària als problemes derivats d'aquestes malalties. Lorena Enns, bon dia.
17: Bon dia. Si no s'ha de donar una resposta únicament des d'aquesta perspectiva, perquè assegura el president, els problemes de salut mental també tenen arrels socials, educatives, laborals i comunitàries. El cap de l'executiu ha definit la gestió de la salut mental com un repte majúscul que necessita sempre respostes majúscules i ha defensat que s'ha d'adaptar el sistema a les persones i no a la inversa. L'escoltem.
18: Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
17: El president ha apostat per enfortir el Pla Nacional de Salut Mental impulsat per l'expresident Pere Aragonès i ha destacat que així ho ha fet el govern destinant 25 milions d'euros als últims pressupostos de la Generalitat.
12: I en aquesta línia, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha engegat el primer centre de Catalunya que reuneix en un mateix edifici diferents dispositius de salut mental comunitària dirigida a totes les edats amb l'objectiu d'avançar cap a un model d'atenció més integrat, coordinat i centrat en les necessitats de les persones. S'ubica a Vilanova i la Geltrú, a Banyeres.
19: Aquesta instal·lació ofereix una nova manera d'atendre la salut mental,
1: Conviuen en un mateix edifici dispositius d'atenció a la salut mental infantil i juvenil, d'adults, de rehabilitació comunitària i d'atenció a les drogodependències, el que permet reforçar la coordinació entre els diferents equips de professionals, però sobretot facilitar les transicions assistencials al llarg de les diferents etapes de la vida. Toni Serrano n'és el director.
19: Fins ara sovint era la persona la que s'havia d'adaptar als serveis. El que volem ara és que siguin els serveis els que s'organitzin al voltant de les persones i les seves necessitats.
1: Més enllà d'integrar diferents serveis en un únic espai, també s'ha dissenyat per afavorir el benestar, la recuperació i la participació de les persones ateses amb una instal·lació integrada a l'entorn urbà i natural de Vilanova i la Geltrú.
19: La salut mental no s'ha d'amagar ni s'ha de mantenir apartada de la resta de la societat.
1: Tot per combatre l'estigma que té la societat envers la salut mental i normalitzar la seva atenció.
12: I de la crònica judicial, culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent, l'acusat del crim masclista de Girona, ha estat la decisió per unanimitat que ha pres el jurat, desestimant un dels arguments de l'home que en el moment dels fets patia un trastorn mental. El fiscal i les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més pels delictes d'agressió sexual i robatori. Els fets van tenir lloc la nit del 26 de juliol del 2023, quan l'agressor va esperar que la víctima, la Carla, entrés a casa seva, la va atacar pel darrere, deixant-la inconscient per després agredir-la sexualment i matar-la. El judici ha quedat vist per sentència. I canviem de qüestió. Queden inaugurats els Specials Olímpics que se celebren fins dilluns a Tarragona, la festa de l'esport inclusiu amb més de 1.600 esportistes amb alguna discapacitat intel·lectual que practiquen una quinzena de modalitats. Judit Huerta.
20: Hi ha 7 instal·lacions esportives habilitades a Tarragona i la Canonja. La que més modalitats acull és l'anella mediterrània al barri de Campclar. Allà s'hi troben corredors, jugadors de bàsquet, handbol o nedadors i nedadores, entre altres. La Lara és de Tarragona, corre als 100 metres i llança pes.
21: M'agrada conèixer gent nova, sí, esportistes...
22: Sí, perquè hi haurà alguns llocs que hablaran de diferents llengües, però ens podem comunicar amb el Google.
20: Té raó la Lara. En aquests especials hi participen 61 clubs d'11 comunitats autònomes i de 7 països europeus, tots amb un únic objectiu, darrere la pràctica de l'esport.
22: Pues que me sento més millor del normal.
20: La Federació Acell fa anys que organitza els Especials Olímpics i diu que els d'aquest any, els de Tarragona, seran uns dels més multitudinaris.
12: En esports parlem de motociclisme perquè des de les 9 del matí s'està disputant la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia. Marc Márquez ha sortit des de la quarta posició. El de Cervera té enfilat el líder del Mundial, Jorge Martín, a només 2 punts. En futbol, l'Espanyol es deixa 2 punts a la Rosaleda en l'últim sospir contra el Màlaga. Els blanquiblaus es van avançar al minut 13 amb un gol de Brian Zaragoza, però una segona part aigualida va permetre que el conjunt andalús aconseguís l'1-1 definitiu ja en temps afegit. Manuel González, ras i curt.
23: Bueno, ja et dic, és una situació que hem defensat horrible i que condena a no que tot em portis 3 punts que crec que ens podia haver portat per mereixements.
12: Aquesta tarda, a quarts de 7, és el torn del líder, el Barça, que rep el Getafe. A segona divisió, un quart de 5, Ceuta-Sabadell. I en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, 81-88 davant els Alguiris. Un últim quart condemna els Blaugrana després de deixar perdre un avantatge de 10 punts al final del tercer quart. El balanç, 2 victòries i 2 derrotes. I a la Lliga CB, Breogán-Girona a les 9 de la nit. I en marxa la quarta edició de la Reus 1900, la festa modernista que té l'any Gaudí com a fil conductor, coincidint Pilar Ribas amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
24: Com cada edició, la programació inclou fins diumenge recreacions històriques als espais modernistes, rutes patrimonials, activitats familiars, tallers, espectacles i propostes vinculades al patrimoni modernista. Però hi ha algunes novetats, ho explica Noemí Llaurador, regidora de Projecció de Ciutat.
25: Novetats tan importants com, per exemple, una desfilada pel carrer Monterol sobre vestits de l'època o un magnífic ball de gala a la Societat El Círcul de la plaça El Prim.
24: La ciutat convidada d'aquesta edició serà Mataró, que participarà activament en la celebració reusenca a través del seu vincle amb Gaudí. Durant la celebració, més d'un centenar d'actors i figurants recrearan escenes quotidianes del Reus del 1900 pels carrers i places de la ciutat.
12: Aquest vespre, Ràdio 4 i la 2CAT us acosten en directe a l'última adéu d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb un programa especial per celebrar el primer any de vida del nou canal i la fita més gran de la història de la música en català. El grup usonenc haurà plegat més de 200.000 espectadors en la seva gira de comiat repartida en 4 concerts. I com Oques Grasses, ens acomiadem, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia. Esquerra Republicana immersa en una decisió cabdal de cara a les eleccions del 29N, més que Esquerra, concretament Gabriel Rufián. Amb la incògnita de qui encapçalarà les llistes, la formació republicana tanca demà diumenge el termini per presentar els avals necessaris per presentar candidatura. Entrevista del programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu al Parlament, Esther Capellà, confia en certificar un acord de partit.
2: Compte que hi hagi un acord intern amb Rufián.
3: Jo espero que sí.
0: Un acord intern entès entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, que observen de ben a prop els comuns per si el de Santa Coloma es desvia del que sembla que està escrit i aposta per sumar esforços al front ampli. Gerardo Pisarello.
4: Tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: És l'inici d'una cursa de fons que conclourà el 29 de novembre a les urnes. Qüestions polítiques a banda, encetem un cap de setmana llarg al Pont del Pilar amb més de 4.300 vols des d'aquest divendres i fins dilluns a l'aeroport del Prat. També increment de trens en una estació de Sants que després d'una setmana convulsa continua recuperant la normalitat amb passatgers amunt i avall.
5: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí, vamos hoy y volvemos mañana.
6: A Zaragoza, que son las fiestas de los pilares y nada, y vamos a pasar ahí unos días.
7: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres.
8: Pero porque nos gusta mucho viajar y así hemos dicho, tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
9: No, vamos al pueblo. Sí, a un pueblo cerca de Lleida.
0: Fins aquest migdia és previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles. Connectem amb el Servei Català de la Trànsit. Citació hores d'ara, Sílvia de Lamo, endavant.
10: Bon dia, de nou des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha alguns punts de lentitud. A la P7, per exemple, a Montornès, en sentit a Girona, hi ha 4 quilòmetres. A la C7, a l'eix de Llobregat, hi ha aturades tant a Berga com a Cercs, en sentit al túnel del Cadí. I a la C17, a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll, també cap a la zona del centre urbà. A la C55, aturades a Castellgalí, en ambdós sentits de la marxa, i unes obres estan alentint la circulació a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, i en el cas de la C17 estan provocant 6 quilòmetres a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll. Això és tot. Bon dia.
0: Un pont amb una previsió meteorològica agraïda. Aimen Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Cap de setmana amb pont i temps estable a Catalunya. Avui dissabte predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A la nit, alguns núvols baixos al Pirineu. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona i a Tarragona i 22 graus a Lleida. A Tarragona bufa el mestral amb intensitat moderada. Demà diumenge també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud a tot el territori. També pujaran les temperatures mínimes, 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Un temps plàcid que contrasta amb els aiguats d'aquesta setmana. A l'edició cap de setmana analitzarem per què alguns municipis es van inundar i els carrers es van convertir en autèntics torrents. També el paper dels rius. Per cert, que els bombers encara mantenen el dispositiu de cerca del menor desaparegut a Granollers. Amb l'Albert Vaques a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: La cursa per les eleccions del 29N ja ha començat amb la configuració de les candidatures. Noms propis que liderin els projectes que es defensaran durant la campanya, si és que en algun moment els partits ho han deixat de fer. Esquerra Republicana, encara amb els deures per fer demà a la tarda, conclou el termini per presentar els avals. Gabriel Rufián sona i ressona per la candidatura republicana o també per liderar el front d'esquerres. El programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu Esther Capella titlla Rufián de molt bon candidat i confia en que s'arribi a una cor intern perquè encapçali les llistes del partit.
12: Som l'Esquerra Nacional. Nosaltres competim amb interès de Catalunya. Anem amb unes eleccions per defensar Catalunya, per treure el millor resultat a Catalunya, per ser decisius a totes les càmeres parlamentàries en les que es decideixen qüestions que afecten el conjunt dels ciutadans de Catalunya, catalans i catalanes, la millor representació a les càmeres a Madrid és Esquerra Republicana, que és la garantia que batallarem pels interessos del país.
0: Des dels comuns, mà estesa i desig inequívoc que Rufián formi part del nou conglomerat de les esquerres. Aquest front ampli en construcció. Gerardo Pisarello assegura que la decisió és del de Santa Coloma, però l'emplaça a pronunciar-se i a formar part del nou projecte.
4: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: Un front que també contempla altres opcions, com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Segons Pisarello, el temps es juga en contra, però les forces d'esquerra treballen de manera discreta, parlant amb tothom, diu, i confia que arribaran a una solució abans que la burocràcia electoral obligui a tancar les llistes. Les candidatures oficials es presenten el 21 d'octubre. Unes eleccions anticipades, un avançament propiciat pel desnonament de la Mari Carmen el passat 23 de setembre a Madrid, va ser la guspira de les mobilitzacions, acampades i també la llavor de la vaga general que s'està organitzant. Aquest divendres, nova marxa pel centre de Barcelona en record també de l'Olga. Són dos noms propis que han posat cara a una crisi que ha picat a moltes portes.
3: Volem el que és nostre! Aigua, llum i sostre!
0: És un dels clams que van ressonar ahir al centre de Barcelona. Volem el que és nostre, aigua, llum i sostre. Un clam bàsic, com els drets bàsics i fonamentals, però també vulnerats. I si parlem de drets, la salut mental també n'és un. Avui dia mundial és una jornada que ha de servir no només per trencar estigmes, sinó per donar resposta a unes necessitats vitals. I una salut mental que centrem en un col·lectiu molt concret, els infants de Gaza. Metges Sense Fronteres denuncia, des dels afores del Museu del Disseny, les afectacions psicològiques dels menors després de 3 anys de conflicte i d'un any d'alto el foc trencat per Israel. L'ONG ha desplegat el dibuix de la Rahaf, una nena d'11 anys de la franja, on retrata el seu dia a dia i una infantesa trencada. Joan Tubau és el coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
13: Enormes dificultats per jugar, que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius, són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no ho havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla, i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
0: El mural, obra de l'artista Toni Ortiz, té una superfície de 50 metres quadrats i estarà desplegat fins aquest vespre.
1: Edició cap de setmana.
0: Ho destacàvem en portada, una setmana marcada pels aiguats, per les pluges torrencials. A l'edició cap de setmana volem analitzar amb veus expertes què ha passat aquests darrers dies, en quin moment carrers s'han reconvertit en torrents, cases s'han inundat i sediments, branques i troncs han estat arrossegats per la força de l'aigua. La primera parada des del punt de vista de l'urbanisme. Cal estudiar el territori i detectar les necessitats bàsiques. També observar mesures que funcionen, com ara els dipòsits de tempestes subterranis ubicats a la ciutat de Barcelona, que acumulen l'aigua dels forts aiguats. Mireia Moreno.
14: Preparar les nostres infraestructures és bàsic per mitigar l'impacte climàtic. Carles Conill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, adverteix que no cal reconstruir tot el país, però sí potenciar l'ús de drenatges sostenibles o materials amb més capacitat d'absorció.
15: En municipis més petits o no tan densos, com estem parlant del centre de l'àrea metropolitana, pot ser la solució. Són sistemes de drenatge més sostenibles, que busquin la infiltració.
14: També cal un bon manteniment i el que pot semblar una obvietat, però cal recordar, no construir en zones inundables. A casa nostra, la llei d'urbanisme, combinada amb la llei estatal d'aigües, delimita la construcció en zones inundables. Ens ho desgrana la Greta Tresserra, presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes per la Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
16: Això no vol dir que totes les zones que són inundables sí, prohibit construir, però els llocs que tenen més perill o més risc, les restriccions són més fortes.
14: I afegeix que cal tenir present una gran veritat, l'aigua té memòria.
16: Una riera, per molt que estigui seca i que porti molts anys seca, continua sent una riera. I que durant molts anys no hi hagi passat ni una gota d'aigua no vol dir que hagi deixat de fer el seu camí.
14: L'escomesa dels efectes de l'escalfament climàtic s'ha precipitat. El que havia de passar durant un segle s'ha concentrat en dècades. Per reduir possibles conseqüències, la futura legislació s'haurà de basar en el pitjor escenari.
16: Perquè ja estem veient que les coses estan evolucionant de manera molt ràpid i de manera lamentablement molt catastròfica.
14: I què fem amb les edificacions en zones inundables? Doncs formar la població en prevenció de riscos.
16: Si s'ha d'abandonar l'habitatge o no, si s'ha de pujar plantes superiors, o de quina manera s'han de gestionar els tancaments. Casos molt, molt extrems, si s'han de reubicar famílies, doncs es fa i amb suport dels poders públics, per suposat.
14: L'urbanisme, un aliat per combatre el canvi climàtic.
0: La segona parada del cicle de l'aigua, crescudes de cabals i desbordaments de rius i rieres en el punt de mira. Els experts coincideixen que davant aquest repte climàtic l'adaptació passa per la renaturalització dels rius respectant el seu cicle. Laura Zurriaga.
17: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
18: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que n'hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
17: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
19: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això, fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i, per altra banda, tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
17: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
20: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
17: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
0: I les destrosses han estat més que evidents: camps, conreus, edificacions i també cotxes. Davant aquestes pèrdues, que s'estimen milionàries, empreses i particulars s'han vist obligats a revisar les cobertures de les assegurances. Joaquín Calvente.
21: Inundacions, filtracions, mobiliari malmès i electrodomèstic i cotxes espatllats són els sinistres més habituals després d'un fort temporal de pluges intenses i torrencials. El primer pas, tan bon punt se'n té coneixement, és notificar-lo a l'assegurança. Carlos Solís, assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.
22: El més important és comunicar el sinistre. Si té un corredor d'assegurances, un agent d'assegurances, que l'informi el més aviat possible, i que és possible que faci fotografies, vídeos dels danys i que guardi tots els justificants o factures en el cas de que hagi hagut de realitzar alguna actuació urgent.
21: Cal comprovar l'abast i els capitals contractats a la pòlissa, si està inclosa la cobertura de danys atmosfèrics i els llindars d'intensitat de pluja exigits per activar-la, així com els límits econòmics establerts, és a dir, l'import màxim que l'asseguradora assumirà pel sinistre emparat. Pel que fa als comerços i les empreses de les comarques més colpejades, des de la PIMEC asseguren que 3 de cada 4 han patit afectacions de manera directa o indirecta, i de les afectades el 80% n'han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Moisés Bonal és director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de la PIMEC.
23: Nosaltres hem fet una estimació en la que ens surt que els aiguats han tingut un impacte econòmic de 117,5 milions d'euros sobre les empreses, bàsicament de 5 comarques analitzades a fons, que són el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
21: Només en danys materials, les pèrdues fregarien els 29 milions d'euros. Per això, la patronal considera insuficients els 5 milions d'euros en ajuts directes del primer paquet de mesures que ha aprovat el govern català per a fer front als danys de la tempesta.
0: Gràcies, Joaquín. I de la crònica judicial, culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent, l'acusat del crim masclista de Girona. Ha estat la decisió per unanimitat que ha pres el jurat, desestimant un dels arguments de l'home, que en el moment dels fets patia un trastorn mental. El fiscal i les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més de pena pels delictes d'agressió sexual i robatori. Els fets van tenir lloc la nit del 26 de juliol del 2023, quan l'agressor va esperar que la víctima, la Carla, entrés a casa seva, la va atacar pel darrere, deixant-la inconscient per després agredir-la sexualment i matar-la. El judici ha quedat vist per sentència. A Agramunt, des d'avui i fins dilluns, se celebra una de les fires més esperades, la del torró i la xocolata a la pedra. La principal novetat és que la fira s'amplia un dia més, aprofitant el festiu. El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i 130 parades pels carrers, que es complementen amb tallers, degustacions i diferents activitats adreçades al públic familiar. Pepa Santgenís.
2: Falten encara uns quants dies per Nadal, però a la Fira del Torró d'Agramunt aquest cap de setmana ja es poden comprar totes les varietats del postre més típic de les festes nadalenques. La fira és l'aparador on els torronaires d'Agramunt donen a conèixer les novetats que han creat aquest any, sense deixar de banda les més tradicionals. Zoe Valero, torronaire.
5: Bé, doncs la Fira del Torró per nosaltres sempre doncs, és el tret de sortida de la campanya Nadal. Tot ben just doncs, acabem d'elaborar doncs, totes les varietats que no poden faltar a totes les taules de Nadal, però sense tampoc oblidar darnos de totes les varietats doncs, més innovadores.
2: I n'hi ha que arrisquen força a l'hora de treure novetats al mercat. Àngel Velasco, torronaire.
6: Anacardo, anacards i wasabis. El típic snack japonès, al Japó es consumeix moltíssim i la veritat és que li hem ficat un caramel de wasabi i hem introduït l'anacard com a fruit sec, que fins ara sempre havien treballat més amb l'ametlla o l'avellana, i la veritat és que dona una textura i un sabor que el que li agradi al picant i al wasabi doncs disfrutarà d'aquest torró.
2: Aquest any, com que dilluns és festa, la fira durarà 3 dies. Tamara Lombardo, directora de la Fira del Torró.
7: El que hem intentat és omplir d'experiències i activitats els 3 dies de la fira. Crec que finalment ho hem aconseguit i ara el que ens queda és que el visitant vingui a gaudir-la.
2: Tot i l'encariment dels fruits secs i el cacau, els torronaires d'Agramunt han decidit mantenir preus.
0: I aquest vespre, Ràdio 4 i la 2CAT us acostaran en directe a l'última adéu d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb un programa especial per celebrar el primer any de vida del nou canal i també la fita més gran de la història de la música en català, Agnès Batlle.
24: Amb l'amenaça de pluja constant, desitjant que el cel no es tornés infern durant tota la setmana, que va obligar a suspendre el concert de dilluns i ajornar-lo fins dijous, Oques Grasses viurà aquesta nit l'últim dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Fins a 220.000 persones els hauran pogut acomiadar en directe, una fita fins ara inèdita, només assolida per Coldplay. Els osonencs posen punt i final així a una trajectòria de més d'una dècada, amb 6 discos publicats, 3 d'ells d'or, que els han catapultat a ser un dels grups que canten català més escoltat de la història, amb més de 500 milions de reproduccions només a Spotify. Un cant a la vida, l'amor i el creixement personal plegat de metàfores i un llenguatge proper i quotidià, carregat d'humor i sensibilitat, amb una veu inconfusible com la de Josep Montero. Oques Grasses arriba així al final del camí, convertits en un fenomen popular sense precedents. Els 4 concerts de l'Estadi Olímpic no són només el comiat d'una banda, sinó una de les grans fites de la història recent de la cultura popular catalana i les de l'esdeveniment més gran assolit mai per la música en català. I aquesta casa hi serà en directe. Qui el vulgui viure o reviure, la 2CAT amb un programa especial previ l'acostarà amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez al backstage amb cares conegudes de la 2CAT i Ràdio 4 a partir de 8:45, just a l'inici del concert. I pel record, sempre més a RTVE Play.

0: Amb boques grosses arribem a l'actualitat esportiva que repassem tot seguit amb en Dani Esclusa. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Uns que marxen i uns que torna perquè el Barça de Hansi Flick juga després de 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions.
1: Bona tarda, Maria. S'ha fet llarga l'espera pels aficionats culers que s'havien acostumat a gaudir cada cap de setmana de l'espectacular joc del seu equip, però per fi avui tornarà a rodar la pilota al Camp Nou. Ho farà a partir de 6:45 de la tarda i si això no era prou, avui el president Joan Laporta ha parlat en un homenatge que li han fet a Sitges i, com sempre, no ha deixat indiferent a ningú. Germà García, bona tarda.
2: Bona tarda, Dani. Efectivament, ha estat en un acte en el que ha rebut un homenatge des de la penya d'exjugadors del Barça, que estaven també, que alguns d'ells estan afincats encara, com és el cas d'Eusebio, com és el cas d'Unzué, on va estar també Johan Cruyff, i ha rebut precisament aquest homenatge i ha fet dues reflexions certament interessants. D'entrada, comencem parlant, si et sembla, pel que ha dit sobre el Real Madrid i les seves queixes constants que té contra el Barça i també contra els estaments europeus, la UEFA, i també els internacionals com la FIFA. Escoltem, perquè no té desperdici, aquesta reflexió de Joan Laporta vers el Real Madrid.
3: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga, y están en contra de todo. Están en contra de todo y de todos. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio.

0: un greu perjudici pels clubs aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada, però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
1: Doncs d'aquest partit ja tenim la convocatòria. Són 22 els convocats per Hansi Flick. La novetat de Joan García, que ha rebut avui l'alta mèdica. Sí. També de Brian Fariñas, que no va estar en l'últim partit jugat al camp del Sevilla. Les baixes són les de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Rooney, els quatre lesionats que hi han ara com ara a l'equip. Ja va confirmar ahir el mateix Hansi Flick que Joan García serà porter titular i que el davanter centre serà Gabriel Jesús. Parlant precisament de com arriba el Getafe, un equip que no ha guanyat mai en el Camp Nou, en parlava Hansi Flick.
2: We are doing always like next game is important.
3: Sempre pensem que el següent partit és el més important. No ha canviat res. Juguem contra el Getafe, un equip que defensa bé. Van tenir un gran èxit la temporada passada classificant-se per la Conference. Sabem com juguen i no és fàcil jugar contra ells. Hem d'estar centrats en el següent partit, que és el Getafe.
2: So far, focus next game is Getafe.
1: Doncs aquest partit començarà 6:45 de la tarda, recordem-ho, a l'Spotify Camp Nou, amb l'arbitratge de l'extremeny Jesús Gil Manzano. En el videoarbitratge tindrem el tinerfeny Trujillo Suárez i nosaltres, que ens trobem davant d'un restaurant del centre de Barcelona, perquè d'aquí a uns minuts tindrà lloc el dinar de directives. Allí, aquí estaran presents Joan Laporta i també el president del Getafe, Ángel Torres.
4: I tant, doncs moltes gràcies, Germà, t'escoltarem al Tablero Deportivo. Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
4: Doncs aquesta jornada 8 de primera divisió que l'ha avançat ahir l'Espanyol a la Rosaleda davant el Màlaga. Els blanquiblaus van empatar un després d'anar guanyant gairebé tot el partit des del gol de Brian Zaragoza al minut 13 de la primera meitat, però a l'últim minut un gol d'Adrián Niño va posar el definitiu empat a un al marcador. Tot i això, el tècnic pericú Manolo González preferia quedar-se amb la part bona del partit.
5: Yo creo que para nosotros la clave del partido es la primera parte, no es la segunda. La primera parte, si estamos acertados, el partido lo dejamos finiquitado y lo normal es que hubiéramos ganado. Cuando tú perdonas en esta categoría y el rival juega en su campo y encima es un público que sabemos que es un buen público, que aprieta, que ayuda, pues lógicamente el partido se va a poner más complicado.
4: Situació complicada, com deia Manolo, per l'Espanyol, que porta 3 partits consecutius sense conèixer la victòria. Venia de 2 derrotes seguides abans de l'aturada de seleccions i amb aquest empat suma un punt dels últims 9 disputats. Onzens a la classificació amb 8 punts, però amb un partit més que els seus rivals, els dubtes semblen lluny d'esvair-se.
6: I avui, Dani, també es disputa una nova jornada de la segona divisió, també amb protagonisme català.
4: La novena jornada, en aquest cas, l'enceta el Sabadell amb la seva visita al camp del Celta. Els arlequinats busquen donar continuïtat al bon començament de temporada i retrobar-se amb la victòria després de 2 empats consecutius. El Celta, Ceuta, penúltim a la classificació, sembla un rival propici, però el tècnic Ferran Costa no creu que sigui un partit fàcil.
7: Un equip amb un entrenador que ja porta temps, que la temporada passada van ser un dels equips revelació del campionat, que ve de fer un autèntic partidàs al camp del Castelló, on és molt difícil fer-ho. A casa ja van guanyar també un gran equip com la Real. Llavors, sé que és un partit que en el que hem de fer molt, molt bé les coses.
4: A més, el llarg viatge que han hagut de fer els vallesans i un virus que ha afectat a diversos jugadors complica una mica més les coses a un Sabadell que, com dèiem, està fent un gran inici de campanya en el seu retorn a la divisió de plata. Són actualment 7ens classificats amb 13 punts. I dilluns serà el torn pel Girona, que visita l'estadi del Tenerife a les 9 de la nit. Josep Guardiola, avui hem pogut escoltar el tècnic Quique Álvarez en sala de premsa.
8: Quique Álvarez tindrà només 2 baixes en el partit que aquest dilluns el Girona jugarà al camp del Tenerife i que tancarà la 8ª jornada del campionat de Lliga. Es tracta d'Estuani i de Justin, que lesionats ja s'han perdut les últimes jornades. No els recupera. El tècnic sí que ho fa, però amb els internacionals. Per tant, tornarà a tenir a la seva disposició jugadors importants per al seu 11, com Esprilla, Benat o Júnior. Per altra banda, el Girona es trobarà amb un equip ben diferent a la dinàmica que porten els de Montilivi, que han sumat 7 dels últims 9 punts. El Tenerife, per la seva banda, només ha sumat un puntet d'aquests últims 9, és a dir, un empat en les últimes 3 jornades. Va perdre al camp del Castelló per 5-0, va empatar a casa contra el Cádiz 1-1 i va perdre en l'última jornada al camp del Còrdoba per 3-2. A més, encaixant, com es pot veure, un total de 9 gols en contra. Punt feble ara mateix de l'equip d'Álvaro Cervera. Els gironins, per tant, ja saben on poden atacar. Dilluns a les 9 del vespre.
4: Gràcies, Josep. I abans de deixar el futbol, recordem que aquesta setmana no hi ha jornada de Lliga Femenina, però sí partits de seleccions, i avui Espanya s'enfronta als Estats Units sense Clàudia Pina, que va tornar